0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 37 grados centígrados.
4: Nota necrológica.
5: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 68 años don Pablo Miguel Marcos Sancho, empleado jubilado del Banco Sabadell. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este jueves 16 de julio a las 13 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente estará instalada a partir de las 17 horas de este miércoles y hasta la hora de la misa en la sala número 1 del Tanatorio San Jordi, en la zona norte, en la calle Rois de Corella 14.
4: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Molt bon dia, punt de partida al nostre programa en què anem a parlar, sí, d'aquesta onada de calor. Estarà el climatòleg Enrique Molto parlant-nos sobre aquest episodi de les temperatures. També sabran com està regenerant-se el parc natural de la Font Roja després que farà quasi un any, aquesta setmana, que va haver aquell incendi. També sabran de les visites guiades i activitats del Muvoma, Ser Deportivos i la tertúlia dels polítics. Gràcies per escoltar-nos, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
9: En aquestes dates de meitat de mes de juliol, la veritat és que les temperatures estan sent prou altes, també estem a meitat de juliol, i el que volíem era poder parlar en els pròxims minuts amb el nostre climatòleg, Enrique Molto. Bon dia, Enrique, què tal, com estàs?
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Hola, moltíssimes gràcies de nou per poder escoltar la teua veu, i el que volíem era això, no? Periòdicament solen parlar especialment tu i jo, i ens expliques un poc com està la situació en estos mesos de mitad de juliol.
10: Bueno, la veritat és que lo que crec que podem dir és que, i en eso ho comentaven, no? Durant bona part de juny, inclús quan es parlava de nades de calor, esta zona ha aguantat relativament bé, inclús la que va tindre lloc a finals de juny, que ja va ser molt intensa, així no va ser massa. Així, de fet, i l'altre dia ho buscava, només van haver dos nits tropicals en tot el mes de juny, que són aquells que tenen més de 20 graus, mentre que altres anys, l'any passat van haver 10 nits tropicals en mes de juny. Per tant, si algú diu el contrari, pues vaig a dir-li jo que el mes de juny de l'any passat va ser prou més càlid que este. En quant a, sobretot, les nits, perquè les nits són canten més que els dies. No? Mm-hmm. Però clar, això no vol dir res. Arriba juliol i ara sí que et dic que així estic jo. I bueno, pues en juliol portem moltes nits ja que està per damunt de 20 graus i alguna que està per damunt de 25. Fixa que parlo molt de les nits perquè de vegades pense que són pitjors que els dies, vull dir. És un dia, no? Per aguantar el 38-40 graus de dia, pues,
9: t'amagues,
10: no és que sigui agradable, però bé, no? Però estar a 27-28 graus de nit, com a mínima, hòstia, això la vegetació i les persones i els animals ho passen mal, no? De fet, això explica, per exemple, i aprofito així per clavar canya, sí, el desgavell d'avisos que tenim en aquestes coses, perquè la mateixa, l'avís d'AEMET,
9: sí,
10: és groc o taronja.
9: Vale.
10: De fet, si no recordo mal, és groc per a dimarts i dijous i taronja per a dimecres.
9: Uh-huh.
10: Per avui dimecres, taronja, però l'avís sanitari és roig.
9: Vale. Ja estem altra volta en el que hem comentat altres voltes,
10: no?
9: De que
10: i això fa que això explica perquè que jo el veig bé el roig, com a nivell sanitari, però pense que crea un poc de confusió, que diguem colors distints per parlar entre cometes de les mateixes coses. Sé que no és el mateix un avís meteorològic que este, no? Però igual hauríem de treure un tipus d'avís únic i bueno, això és un poc de lío, perquè jo pense que la població diu, però que estem en roig o... Bueno, el bo d'aquest cas és que aquest avís roig sanitari suposa que la piscina és gratis y
9: d'autobús,
10: cosa que pareix perfecta, igual que refugis climàtics, no? L'altre dia pensava, per exemple, i no faig la publicitat, però vaig a fer-la, sí, vaig anar al centre comercial i estava a tope.
9: Mira,
10: a
9: veure.
10: Digue, perquè estava claríssimament gastant-se com a refugi climàtic, perquè estaven dos plantes del centre comercial plenes de cotxes, cosa que no és molt habitual de, de veure el cotxe. Per tant, pues, clar, evidentment, la gent busca amagar-se on, on pot, no?
9: Clar, a Xines,
10: clar, estem tenint, sobretot, una certa persistència. No hem batut cap rècord de calor encara. No sé si, si avui dimecres o la setmana que ve, perquè ara hem de dir... jo sempre dic el mateix, jo sempre dic que ara en este mes de l'any és un rotllo fer el temps, perquè tots els dies dic el mateix, no? L'únic que puc parlar és dir, vull fer més calor, vull fer menys calor, però sempre fa calor.
9: Calor igual.
10: Però clar, curiosament, pues, el cap de setmana s'ha comportat mig-mig. També és de veres que quan es comporta mig-mig, el calor que fa és més humit, és a dir, fa menys calor, però fa alguna paraula que és molt, molt, molt d'ací, que és basca.
9: Ah, basca.
10: Saps, basca, no en V, sinó en B.
9: B
10: alta, no? Perquè és una paraula molt... Aixa fogó que gasten els catalans, així dient basca, no? I és una paraula que el diu, aixa ambient bascós, no? De calor humit, que no és el que estem acostumant nosaltres, és el calor de la costa, no? I este cap de setmana ha sigut un poc d'aixe tipus. Ara, pues, temperatures molt més altes, però més seques, no? Una cosa que va associada a este fenomen de temperatures altes persistents, que en el cap de setmana fluixarà un poquet, però que tornarà la setmana que ve, ja vaig avisant del tema, perquè això falla poc, la previsió de temperatures falla molt menys que la de pluja. La de pluja, a voltes veus una setmana que va ploure i no plourà, però calors, si veus,
9: segur que acaba, si diu calor, calor.
10: Que acaba fent, no? I hi ha un fenomen associat, o més d'un, com són les possibles tronades seques, que a mi em fan una por que Déu, sí. De fet, ara no està ploent, en juny no va ploure pràcticament res, en juliol tampoc, i és que no sé si val la pena que ploga, perquè lo poquet que ploga, quan no fas, ho fas a damunt de la tronada seca que ha hagut abans, és tremendament perillós, per tant, a mi em fan molta por les tronades seques ara per l'estat de la vegetació, que és tremendament combustible. I també hi ha un altre fenomen, que és el que s'anomena reventons, que avui ho he dit en la... Bueno, ahir ho vaig dir en la ràdio, com una possibilitat, la previsió. La gent no sé si sap molt bé què és, per exemple, en el...
9: Reventó de
10: calor. El reventó és una cosa que vol dir que de repent n'hi ha un desplome d'aire càlid sobre la, sobre la superfície, i això fa que l'aire s'escampi en totes les direccions, no? I això és un fenomen que puntualment és impossible saber on caurà, val? I si el famós reventó, però allà on cae, saps més o menys les zones, però no el punt exacte, no? I aquest tipus de desplomes d'aire provoquen ràfegues molt fortes i molt concentrades de vent en totes les direccions.
9: Calent,
10: a més, sí, que a més tot és bueno, tot alguna vegada. Okay. Això, si ho associem al tema que hem dit antes, alguna cosa, algun conat que a mi em fa prou de por. Si algú recorda un dia una cosa pareguda, va ser el que va passar al Medusa, que tot el món ho recorda, on va morir el Medusa, el Festival Medusa, de Cullera, on va morir gent.
9: Ostres.
10: Perquè aquest tipus de desplomes tenen un poc ixe perill, no? Perquè afecten infraestructures poc fiables i, clar, pues, a voltes pues, tenim aquest tipus de problemes. Per tant, no estic, evidentment, no vull que hagués alarmat a ningú, no, però és un fenomen que de vegades va associat a aquestes coses. El que passa és que és tremendament caòtic.
9: Vale. I la ponentà? Com la ponentà?
10: Bueno, pues la ponentà... Jo vaig a desmitificar la ponentà.
9: Jo me caig.
10: Veuràs, perquè
9: a mi que m'agradava.
10: La ponentà és allò a lo que li tenen molta por en la costa.
9: Això és més la costa.
10: Però no tant així. Així el calor pitjor no és el de ponent, és el del sud. El vent de sud, sud-est, inclús hi veig moltes vegades, així ve molt calent des del Sàhara, passa per damunt del Mediterrani i damunt fa un efecte anomenat foen, que vol dir que quan creua des de la Carrasqueta cap a nosaltres encara recalfa més. Curiosament, el vent de ponent, que tanta mala fama té, doncs així el ponent, no dic jo que no faci calor, però igual el clava en 35-36 graus, mentre que en la costa el clava en 40. Per tant, aquí és pitjor per ells el ponent que per a nosaltres. Així que, mira, no sé
9: si
10: val d'algo, però vaig a desmitificar-te el ponent. Per tant, sobretot, molta atenció a les mesures de recomanació, a buscar estar en zones fresques, a evitar fer barbaritats. Evidentment, sobretot ho diem quan són voluntàries. No? En el tema del laboral, pues, que ningú obliga a ningú a fer barbaritats en aquesta època de perill extrem per a la salut, perquè les hores centrals del dia segurament haurien de fer molt poqueta cosa, el mínim possible, perquè el perill de deshidratació, de col de calor és molt, molt gran.
9: Important. Ara fa poc ho van anunciar, no?, que estan aquestes pulseres per a que les brigades municipals...
10: Sí, qualsevol mesura és adequada, sí. No? I sobretot pues, segurament hem de canviar les rutines i hem de treballar les primeres i últimes hores del dia i la part central del dia, que per altra part també el tinc que dir que és com ha treballat l'espanyol tota la vida.
9: Tradicional.
10: Ara, per cert, en Europa estan donant-se compte de que això ho feien per algo. Els francesos l'altre dia estaven sorpresos, i dient, ai, ara entenem per què feu siesta i per què teniu a les hores que dineu. Pues, amigo, pues és que tot és per algo. És que no. En Espanya, en juliol i agost, al centre del dia, treballar. És que no pot treballar.
9: És o menjar o dormir. Està molt bé. A veure, dos coses més. Una, el tema de xifres, per tant. Superarem els 40?
10: Jo, home, evidentment el comptat segur. Ja saps, són les típiques que són l'Orxa, Gallanes, sí. Beniarrés, Planes, segur. Alcoi crec que també el superarà esta vegada. Esta vegada, o si no esta setmana o la que ve, segurament sí que superarem algun moment els 40. Però sobretot el tema és, sobretot, insistir en la persistència. Van tindre ja la setmana passada, va afluixar un poc el cap de setmana, ara tornar 4 dies, afluixar el cap de setmana, però afluixar vol dir estar a 35, que tampoc és que siga, i tornar a petar en 40 segurament la setmana que ve. Per tant, jo crec que els 40 sí que els superarem. En el comptat segur, i alguna segona colla també.
9: Però que l'any passat també vam superar els 40.
10: Sí,
9: juliol,
10: sí.
9: Que jo... no és una cosa que no havia passat mai.
10: No, hem d'esperar a que s'acabi el mes per a fer comparacions, que sempre són horribles, però les comparacions es poden fer quan tenim el mes complet. Jo t'he comparat juny, i t'ha dit ja juny, que juny ha sigut este juny menys càlid que l'anterior. Però juliol, pues, ara ja mateix, de moment va més càlid, crec, que el passat. Però estic parlant de memòria. Si no tenim números davant, no podem parlar.
9: I l'altra ciutat, ja per acabar, el moment este dels incendis forestals, i precisament el dia 18 van tindre aquest incendi que ens va posar el cor en un puny en la zona de la Font Roja, la zona de Solana, de la part d'Ibi. A veure, pues això, no? També fer un missatge, no? Des d'ací, des dels micròfons de Ràdio Alcoi.
10: En aquestes èpoques de l'any pues, hem de tindre moltíssima cura de qualsevol activitat, no? Perquè la propagació està assegurada, però està assegurada quasi qualsevol dia de l'estiu, eh? Sempre centrem en estos dies concrets, no? Però qualsevol dia de l'estiu la propagació és molt fàcil, perquè tot el combustible que n'hi ha és molt perillós, però l'únic que podem evitar és la ignició, que és el moment de començar el foc, i ahí, evidentment, pues, és on de tindrem molta cura en qualsevol, com dic, activitat, no? Perquè hem de recordar que fa un any feia molta calor, però el foc no es va declarar per culpa de calor, es va declarar perquè algú...
9: Una imprudència.
10: Negligència i es va escapar el foc. Per tant, deu tenir en compte. I aprofite per cert per a recordar una qüestió que l'altre dia estava sentint la tertúlia de polítics bueno, pues estic fent una recopilació de dades, per a veure si... Perquè, clar, ni està fent més calor que mai, ni està fent el calor de sempre.
9: Ni més que mai, ni el de sempre.
10: Perquè més calor que mai, bueno, que mai des que hi ha registres, és el que sempre hi ha que dir, com dic jo, no? Ara, que és el calor de sempre, tampoc emprenyem, I no val dir això, no, és que ja he dit una vegada 42 graus, no, és que el tema no és arribar algun dia a 40 i pico graus, que el coi sempre ho ha fet, no? És la persistència, torna a insistir, no? I ahí també, com tots s'han d'agarrar números, és com s'han de dir les coses, agarrant-se a números i no dient xifres i soltes, que l'altre dia va sentir una i em va sorprendre moltíssim.
9: Vale, vale. Perfecte, vale. Pues aixòs eren un poquet els termes des que volíem comentar per a que els nostres oients es posaran un poc al dia al respecte del nivell climàtic. Bueno, de pluges, com hem dit, millor que no.
10: Home, és que si aprofitaran per algo, però claro. Igual ja les d'agost ja són al millor un
9: poc més. En agost ja tornarem a xerrar.
10: Però en juliol les pluges moltes vegades són un problema, més que... Claro. Perquè ja dic, és la molt caòtic, venen pedra, l'oxidenen, és un problema.
9: Molt bé. Bueno, pues, com sempre, moltes gràcies, Enrique.
10: Vinga, adéu.
11: Es compleix un any de l'incendi forestal que en juliol de 2025 va calcinar 187 hectàrees. Va afectar a 146, en concret, del Parc Natural de la Font Roja, Salvador Palop, director conservador del Parc Natural. 12 mesos després, com avancen les tasques de regeneració?
12: Pues, com tu bé dius, l'incendi va fer un any, va ser el dia 18 de l'any passat, i ja immediatament només es va declarar ja extingit, doncs començarem ja els treballs de seguiment, no? D'investigació per avaluar danys i per a veure la possible evolució ja post-incendi, no? El que seria la regeneració de la zona afectada. I ja, doncs, aquesta feina la fa la Universitat d'Alacant, que és el nostre suport, la nostra col·laboració del personal del parc. I ja l'equip tècnic va emetre un informe l'últim trimestre de l'any passat en el que s'avaluava l'afecció. Ja en aquell moment pues, ja se veia una bona perspectiva el principi de regeneració, no? S'observava ja, ja molts pèls de carrasca rebrotant. Cal tenir en compte que és molt diferent del comportament si es tracta d'un pinar o si es tracta d'un carrascar, d'un bosc basat en espècies rebrotadores com és el cas de les carrasques o de roures. I en aquest cas pues, la zona afectada majoritàriament era un carrascar de sodana, un carrascar clar, de poca densitat, perquè la gent un poc ho entenga, pues, una estructura diguem, de saga, no? De tipus de esa, en arbres més dispersos, i el foc va tenir una afecció menor, va passar molt ràpidament, va ser de menor intensitat en aquestes zones. Els pocs rodals de pinar que ja eren afectats van sofrir un incendi més intens, com és normal, per la major densitat i per la major ignició del pinar. I ja s'observava un dia que s'estava produint una regeneració natural molt interessant i molt adequada. Aleshores, pues, després d'avaluar, pues, decidirem fer un seguiment, no intervindre més que en casos puntuals, que hi hagueren peus d'arbolat que pogués d'arbrat que pogueren caure a un camí o pogueren tindre alguna afecció, se retiraren, però no fer una intervenció, diguem, massiva, contundent en la zona afectada. Esperar a veure com evolucionava i en un futur, pues, si cal, ja avaluarem si cal la necessitat de fer una actuació per afavorir una regeneració correcta de lo que era l'estructura ecològica del territori afectat.
11: Vale, Salvador, i com podríem posar alguna xifra, alguna avaluació, algun percentatge de, en aquest any que ha transcorregut, que és el que s'ha recuperat?
12: A veure, estem en una fase, són processos lentos, són molt lentos. Estem en una fase molt inicial, només ha passat un any, i això en termes d'evolució ecològica és molt poc de temps, és molt poc. A veure, diguem que està començant a produir-se el rebrot, alguns exemplars han rebrotat des de l'arrel, altres inclús les copes havien sigut afectades i han pogut rebrotar de copa. Aleshores, estem encara, com dic, en una fase molt principal, molt prematura, diguem, o molt temprana encara, de l'evolució de postincendi. També s'ha produït, ja ha començat a produir-se la regeneració de l'estrat herbaci, no? De lo que són les herbàcies, les espècies herbàcies i arbustives, ja se veu, pues, diguem, en termes simples, però se veu més verdor, no? Se veu ja més verd, encara, evidentment, és molt visible l'incendi, però sí que ja, el que la gent diu brotes verdes, no? Brotes verds, pues, existeixen. D'ahir pues, ja hem d'esperar que aquests rebrots pues, comencen a créixer i a formar ja un arbrat, a formar una estructura ja de més fort. En aquest moment és quan, depenent de la densitat, depenent de les característiques, pues, ja es decidirà si convé fer alguna intervenció de poda, de aclareig, alguna intervenció puntual per a afavorir o per millorar el desenvolupament de la regeneració del bosc. També vinc a dir pues, el que és l'estructura del sòl no s'ha vist molt alterada, no hi ha problemes greus en principi d'erosió, només puntualment, a la qual pues, considerem que no és necessari fer una intervenció ara significativa dins de la zona afectada. Esperarem, com dic, i ja en funció de com vaig evolucionant ja anirem adoptant més mesures.
11: En este sentit, Salvador, jo sí que he vist per algun puesto, algun pla que s'ha donat per a tornar a com estava la situació anterior, de anys, quants?
12: A veure, la situació anterior, tu tens en compte, tingueu en compte que l'últim incendi, a part d'un de nou tamany, que crec que va ser en 2004, l'últim incendi significatiu que va patir la Font Roja va ser en 1833. Pot ser, ho dic perquè pot ser que aquestes estructures que estem veient ara en el parc pues, tenen més de 100 anys, va? Com a mínim. O sigui, aquestes estructures forestals que estem veient pues, són molt antigues, és a dir, són processos molt, molt lentos. Com a mínim, 20-30 anys no tindrem una cobertura arbòria, diguem, equiparable o similar en part a lo que teníem. I molt més per tindre ja alguna cosa més, diguem, més ja madur i més estructurat. però són processos lentos, molt lentos. Creixements, són les cardes que són espècies, precisament les cardes que són de creixement lento, al contrari que els pins que creixen molt més ràpid, les cardes cares molt més lento en creixement. La contrapartida és que són, les espècies rebrotadores tenen aquesta avantatge de que rebroten, creen una cobertura, van creant una cobertura i potser en, això, en 15-20 anys tinguem ja una cobertura bastant visible i bastant, ja diguem, funcional. Però una estructura com la que teníem, molts anys, no m'atreviria jo a dir-se, però molts, molts anys, molt de temps.
11: Molt bé, Salvador Palop, moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres.
13: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Adexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
14: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
11: El Museu del Consorci Provincial de Bombers ací a Alcoi està immers en un mes de juliol en un estiu farcit d'activitats per a grans i per a menuts i també amb jornades de portes obertes. De tot allò anem a parlar-los en els propers minuts en el nostre programa En Hoy por Hoy Alcoy. De nou, salude ací a l'estudi d'aquesta emissora a Elena Méndez. Ella és coordinadora del MUBOMA. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Com esteu?
11: Molt bé, disfrutant de l'estiu, amb ganes, això sí, hem de confessar-ho, d'anar-se'n de vacances i penso que unes bones opcions de passar el nostre temps lliure és en el MUBOMA. Què ens oferiu?
15: Exacte, la veritat és que allà on anem, o qui estiga ací, o fins i tot totes les persones que vinguen, sempre els museus són molt bona opció, per un costat, perquè s'està molt fresquet allà dins, però també per tot el que oferim, que en este cas, com tots els estius, des del MUBOMA volem que siguin diferents opcions per a tot tipus de visitants, que sempre tenim com a primer objectiu que coneguen el museu, però sobretot que ho passen molt bé, i és que este mes ja només començar-lo, ja vam començar amb concursos, amb jocs, així és que preparant, que esta setmana ve la grossa del mes.
11: I el mes imminent, aquest divendres, perquè a les 12 del migdia heu organitzat una visita guiada per a aquest museu, per conèixer, perquè ens doneu totes les explicacions d'allò que es mostra, què cal fer per anar a aquesta activitat?
15: Exacte, com dic, que són activitats per a totes les persones. Aleshores, sempre considerem que les visites guiades, diguem, les normals, les que són més completes per anar pas per pas coneixent el museu, sempre són imprescindibles, així és que este divendres a les 12 només cal apuntar-se simplement per tindre un control del grup, de l'aforament, i a través del nostre telèfon del museu, que és el 96-554-4418, o bé a través del correu visitas@muboma.com, simplement és apuntar-se, dir-nos quantes persones van a ser i estar un poquet abans de les 12, perquè és una visita guiada que no suposa cap cost addicional, així és que amb el preu ordinari de l'entrada tenen també aquesta opció per a poder conèixer en profunditat el museu.
11: I per a fer una visualització, un avançament a este recorregut pel museu, a grans trets que ens podries contar? On comença la visita i com aneu escalant?
15: Cert, pel centre. Tal qual, escalant, i no necessitem autoescala, però sí que la trobarem. Doncs és un museu que ja només que veure-lo ja impressiona, perquè és un antic edifici fabril, així és que la primera part fem una xicoteta reflexió sobre aquest origen industrial ja en el segle XIX, des d'ahir coneixerem com ha sigut aquest pas, aquesta transformació d'una antiga fàbrica en un museu de bombers. Per això cal conèixer el seu origen històric, que moltes voltes les persones es sorprenen de saber-ho, no vaig a desvelar-ho abans d'hora, i a partir d'ahir, a través de les peces històriques, tot peces originals que han utilitzat els bombers de la zona, sobretot de la ciutat, però és un museu provincial, no cal oblidar-ho, doncs fem aquest recorregut des dels uniformes, les màscares, les bombes d'aigua, fins a arribar als vehicles, aquells primers mitjans de transport que utilitzaven els bombers, que són increïblement preciosos, perquè ja són peces de col·leccionisme, podríem dir, fins als camions que són un poquiu més moderns, però continuen sent peces històriques, així és que això és el nostre recorregut.
16: Mm-hmm. En aquesta visita que hi haurà aquest divendres, però també per al diumenge 19 de juliol, heu organitzat les jornades de portes obertes amb una activitat a les 11:30 molt refrescant.
15: Del tot. Des de luego, és una activitat, no és el primer any que la fem, però és que ens ho passem tots tan bé que la demanen, així és que nosaltres no podem fer altra cosa que replantejar un joc. Tot comença a les 11:30 amb un joc a l'exterior del museu, aprofitant la sombra de l'arbre centenari que tenim. Doncs és una espècie de joc de l'oca, una cosa així, o un trivia l'oca, una cosa així. Mm-hmm. És un joc de reptes, de preguntes. Com sempre dic, l'objectiu és conèixer el museu, la història dels bombers. Així és que les recompenses a cada encert, a cada repte superat, perquè ja des d'endevinalles, cançons, tenen que dibuixar, tenen que fer gestualitat per a que l'equip endevine, és un joc per equips, això sí, però no és competitiu, però sí que les recompenses doncs, donaran com a resultat aquella batalla de globus d'aigua per a que, en l'exterior del museu, això sí, per a que acabar d'una forma ben lúdica, perquè sempre diem que el saber no ocupa lloc, sí que ocupa el passar-ho bé i el ser feliços, així és que aprenem, però sempre jugant.
16: Això passarà este diumenge a les 11:30 del matí en esta jornada de portes obertes. Això equival a que no es paga el cost per entrar a aquest museu, però sí que cal inscripció. I no sé si ja s'ha d'anar amb l'equip conformat o allí mateix, si algú no en té, es pot reconfigurar.
15: Exacte. Allí farem els equips, només començar per distribuir un poquet per edats, perquè estiguin equilibrats. No per edats de diferenciar los xicotets contra grans, sinó que estiguin els equips equilibrats a partir del grup que tinguem. I sí que recomanem que si no coneixen el museu i volen veure-lo, i també els ajudarà per a després fer més encerts en la prova, que vinguen a les 11. A les 11 obrim el museu, venen, passegen tranquil·lament per dins, el coneixen i ja una volta després ja tot serà jugar i passar-ho bé. Així és que simplement és inscriure's perquè, clar, és molt important en este cas poder calcular el material que necessitem exacte per a tots. Encara hi ha places, així és que per favor que s'apunten, que s'ho passarem molt bé. I res, simplement, com he dit, al telèfon o bé al correu electrònic o fins i tot a través de les xarxes socials també ens arriben missatges per anar registrant la visita i simplement vindre i passar-ho bé, amb ganes de passar-ho molt bé.
16: En les xarxes socials esteu a Facebook, a Instagram, no?
15: Exacte, són les dues que tenim més immediates i allí donem contestació també. Normalment o bé per telèfon o bé per correu és automàtic perquè tots ho tenim molt a mà,
16: sí.
15: Però per qualsevol via de comunicació, fins i tot també per la web, hi ha un apartat de contacte.
16: En muboma.com.
15: Exacte.
16: I a banda d'aquestes visites i jornades, que és el més eminent que estàvem parlant d'aquesta setmana, també al llarg del juliol tenim en marxa concursos.
15: Sí, sí, és que no pot haver un estiu del Muboma si no tenim el concurs de dibuixos. Com saben, si ens sentiu d'altres anys, qui guanya serà la portada de la programació didàctica que enviem als col·legis, als centres educatius, però és que a banda té premi, així és que val la pena participar. És un concurs enfocat per als més menuts, ja portem la 13a edició i tenen totes les bases en la web, però també nosaltres els ho expliquem, és fer un dibuix i qui guanya doncs, té aquest diploma i aquest premi i aquest reconeixement perquè ens al·lucina la creativitat que tenen els més menuts de la casa, la sensibilitat moltes voltes, així és que és un concurs on no guanya la tècnica, així és que ningú es preocupi de dir no sé dibuixar massa bé, perquè moltes voltes simplement és allò que ens sorprèn amb el carinyo que estan fets o com dia aquesta sensibilitat i aquesta visió especial i única que tenen els més menuts.
16: La temàtica sí que ha de ser els bombers, el museu?
15: Sí, alguna emergència, així és que totes aquestes temàtiques que evidentment tenen que veure amb el museu.
16: Les bases, com dius, estan publicades a la web del Muboma, però fins a quin plaç o quin dia tenen de plaç per
15: entrar-ho? Tot el mes de juliol i tot el mes d'agost.
16: Setmanes per davant queden.
15: Exacte, tenim estos dos. De fet, tenen la tauleta preparada quan acaben la seva visita a la zona final. Tenen la seva tauleta preparada, els seus llapisos de colors i allí poden portar a terme la seva creativitat. Però enguany, no sols, els concursos són per als més menuts. Que el museu és per a tots i totes. Així és que també tenim un concurs de fotografia que s'ha de realitzar la fotografia dins del museu, i el que volem és portar el museu més enllà de les quatre parets, sinó que sigui un museu per a tots i que arribi a tots. Per això anem a utilitzar les xarxes socials, en aquest cas l'Instagram, per a que donen a conèixer, cadascú doni el seu punt de vista del museu. A més, el que demanem és una fotografia, tot allò de creativa que vulguin, així és que contra més xula més punts tindrà, clar, però també el que necessitem és que acompanyen aquesta fotografia d'un test, de per què m'agrada, de què m'ha cridat l'atenció, per què han d'anar al museu, perquè així entre tots fem el mugom, entre tots fem una comunitat, i en aquest cas una comunitat que traspassa les parets físiques del museu.
16: La segona edició d'aquest certament, que les bases també, entenc, Elena, que estan en la pàgina web, no? Exacte, es poden llegir.
15: Sí. Estan en la pàgina web, estaran disponibles també al museu, perquè moltes persones venen i no han passat per la web, però bueno, allí les tindran també disponibles. I també, de nou, al llarg d'aquest mes de juliol i també durant el mes d'agost anirem fent totes aquestes opcions per a que la gent conega i doni a conèixer el museu.
16: El Mugoma, que està en el carrer Alcaçares número 64 d'ací d'Alcoi, perquè tinc una referència, si van pel centre de la ciutat, baixen cap a baix, per els jutjats, i ahir s'ho troben de seguida, no? És que esteu ahir, vora mar, anava a dir.
15: Vora mar, quasi, vora el riu.
16: Exacte.
15: Vora el riu, però sí, estem en el cor de la ciutat, en aquell cor industrial, l'antic llit industrial del riu Riquer, en aquest cas. Així és que estem molt propers, tant si venen des del centre o des d'altres zones, es pot arribar en cotxe, però per supost també es pot anar passejant, en el cas del passeig fluvial, que és un recorregut ben agradable.
16: Perquè en aquest mes de juliol també manteniu l'horari habitual al Mugoma?
15: Sí, l'horari no canvia. Només canviarà el dia 15 d'agost, que és un dia festiu. Aleshores, aquest dia, com a tots els festius, l'horari és des de les 11 fins a les 2. Però el resto de dies, el museu està obert de dilluns a diumenge i està obert per a tots en l'horari habitual, que poden consultar en la web o...
16: Ahí s'adrecen i poden saber quan poden anar a visitar el Mugoma, que durant aquest mes de juliol o durant aquest estiu em sembla que teniu altra activitat.
15: Sí, perquè no tot el món vol participar en una visita guiada a l'ús o en un joc que tal volta siga molt dinàmic, sinó que tenen ganes de veure el museu al seu horari i al seu ritme. Així és que tenim un recorregut, són recorreguts didàctics, amb material de recolzament, però són recorreguts autònoms per a que cadascú visiti el museu al seu ritme. Així és que tenim un trencaclosques, anem a un rompecabezas, que li hem dit, però que ningú es preocupe, que al museu tenim cascos per a tots, bueno, no se'ls podem posar, però sí que els podem veure. I és simplement jugant amb aquesta idea de les peces que cal unir, doncs és un joc de recerca, d'anar, cada peça el guiarà fins a la següent peça, per a descobrir un missatge encriptat. És que ens agraden molt els enigmes. Així és que a mi s'excusa de poder resoldre, de poder obtindre les pistes que ens ajuden a resoldre aquest misteri, el que van a fer és anar poquet a poquet descobrint totes i cadascuna de les parts del museu.
16: I això ho podem fer al llarg del recorregut?
15: Exacte, segons vinguin les persones, ens ho demanen en recepció, nosaltres els expliquem quina és la dinàmica i a partir d'ahí ja els deixem la seva fitxa i un bolígraf si no en porten, per a que puguen anar anotant totes aquelles pistes i els resultats i bueno, que descobrisquen aquesta sorpresa final.
16: Podem participar tant en aquest juliol com en agost en este rompecabezas, no?
15: Bueno, el joc d'agost és diferent.
16: Ah, val.
15: Perquè ens agrada variar, és que així ens agrada no parar de calfar-nos el cap.
16: Doncs conta-nos-el.
15: En el mes d'agost es diu Escuela de Calor, però que ningú s'assuste que dins del museu hi ha aire condicionat. El que anem a fer en agost és una dinàmica un poquet pareguda, però molt diferent. Així no hem de buscar peça a peça el reconstruir i ser missatges secrets, sinó que tindran només entrar un quadernet de reptes. I aquests reptes poden imaginar-se que els nostres caps pensen coses ben, ben divertides i de nou és aquesta ajuda per anar entenent el contingut del museu però jugant-lo. Així és que tenen des de sopes de lletres, tenen encreuades, tenen de tot un poquet, tenen que ordenar paraules, que això sí, les pistes estan sempre dins de les vitrines del museu i descobrint aquests enigmes, doncs aniran coneixent el museu.
16: Això és la proposta per al mes d'agost, en què també heu organitzat visites guiades i jornades de portes obertes, perquè tal vegada ara, en aquest juliol, hi ha gent que encara estigui treballant i no puc anar, però en agost també tenen aquestes oportunitats.
15: Exacte, en agost tenim molt més. Si vols, comencem per les portes obertes. Serà un diumenge, igual com en juliol, el dia 23 d'agost. Eixe dia hem decidit fer... És l'única porta... Normalment és l'única jornada de portes obertes que està un poquet més enfocada a un públic més adult, encara que no excloem mai els xiquets. Es tracta d'una visita dialogada. Començarà a les 11:30 i és que des del mes de juny vam començar un blog dedicat a l'aigua. Uh-huh. Així és que, baix el nom de l'aigua que ens mou, anem a reflexionar del paper protagonista absolut que té l'aigua al nostre museu. Des del seu inici com a edifici fabril, mogut precisament per l'energia hidràulica, fins a l'aigua, que és el principal agent extintor que tenen els bombers, però també tocant conceptes com la contaminació, el tindre la responsabilitat sobre els recursos hídrics, i un poquet anirem parlant de tot. Així és que és una visita un poquet diferent. No anirem vitrina per vitrina, sinó que serà una cosa... És una visita, sí, és una visita guiada, però molt interactiva, i on totes les persones tindran veu, no sols la persona que guia, sinó que és una visita que farem entre tots. Uh-huh. Així és que esperem que els agrade molt.
16: Això serà el diumenge 23 d'agost, jornada de portes obertes, amb la qual cosa gratuïta a l'entrada, i des de les 11 fins a les 2, no?
15: Sí, exacte, el museu estarà obert d'11 a 2, la visita començarà a les 11:30. Uh-huh. Tenim un càlcul que serà aproximadament d'una hora, però sempre depèn molt aquest tipus de visites de la resposta que tenim dels visitants, perquè moltes voltes són tan participatives que nosaltres la farem tan completa com els usuaris vulguin.
16: Així serà la jornada de portes obertes, però també hi haurà visites guiades un dia a la setmana.
15: Exacte, hem agafat els divendres a les 12, seran el dia 7, el 14, el 21 i el 28, no hi ha pèrdua, divendres a les 12, i ahir sí que són visites més a l'ús, més, diguem, formals tal volta, o diferents, completes, són visites... més habituades a les persones que estan més acostumades a les visites guiades clàssiques, on no ens deixem cap detall del museu, i on sí que ens agrada molt explicar molts conceptes que moltes voltes no expliquem en el dia a dia, perquè tal volta són grups de persones més menudetes o a lo millor persones que tenen pressa o que tenen després una activitat didàctica, aleshores hem de tallar un poc la visita. Així és que són visites per a conèixer el museu amb tots els punts de vista possibles que puguem tindre.
16: Els divendres d'agost també caldrà inscripció?
15: Sí, per a les visites guiades sempre cal inscripció. És una manera de poder controlar que el grup no siga excessivament gran, també per saber un poquet el tipus d'auditori que anem a tindre, si són tot adults, si n'hi ha gent menudeta, i així nosaltres sempre començarem la visita ben preparats. I de nou, com en el cas de juliol, no són visites que suposen cap cost addicional, simplement pagant el preu de l'entrada ordinària, que poden consultar en la web, també hi ha una sèrie de descomptes segons l'edat o pues, mm-hmm. si són jubilats, si són mestres, simplement amb el preu de l'entrada tenen aquesta visita guiada si la volen.
16: Recordem que en muboma.com tenen ahí tot el contacte, les dades per a fer possible aquesta inscripció per a participar en aquestes recomanades visites guiades al Museu del Muboma, que si no el coneixen cal que vagin i sàpien un poc, com ens deia Elena al principi d'aquesta entrevista, la història dels bombers d'Alcoi, de la província també, no? I aquest ús que feien de les ferramentes que allí es poden veure molt prop, Elena, in situ, inclús hi ha una zona en la part de dalt d'un carruatge que és el més fotografia, sí, sí. Pense jo, no?
15: Jo crec que sí, des de luego els primers mitjans de transport, jo sempre dic anem a pujar als camions, en el segon pis tenim els camions, però clar, quan veuen quin tipus de camions són, doncs la gent queda molt sorpresa, perquè els primers mitjans de transport, el primeríssim va ser un carro estirat per cavalls. El cavall no és de veritat, però sí que evidentment el carro s'ha conservat, i ser bon encert d'anar guardant, d'anar conservant peces com aquell primer carro, com aquelles primeres ferramentes, fins i tot tenim uniformes que eren les seues eines de treball. No es tenia aquesta noció de patrimoni històric, de peça museística, però sí que les han guardades a mi se van encert tant els bombers d'Alcoi com el Consorci Provincial de Bombers, i ara veuen la llum per contar com era aquella professió segles darrere, que si avui en dia continua sent un treball ben, ben perillós i ben important, doncs pensem en 1800 com seria.
16: Mm-hmm. Helena, alguna cosa més a afegir de tota aquesta programació tan bonica que heu creat per aquest estiu?
15: Res, que esperem que siga de l'agrat de tots, que nosaltres no parem, ja estem preparant la tardor, imagineu-vos. Així és que simplement desitjar a totes les persones que ens escolten que passen molt bon estiu, si tenen vacances ara que les descansen, que ho gaudisquen molt i que se'n vinguin al Museu de Bombers perquè els agradarà.
16: Helena Méndez, coordinadora del Movoma, moltíssimes gràcies. També gràcies a tot l'equip del Movoma que durant aquest estiu i durant tot l'any està atenent als visitants. Que vos vagi tot molt bé.
15: Moltes gràcies, igualment.
17: Primer CIS tras la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Mascarillas y la imputación de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire 10. El barómetro que acabamos de conocer asegura que el PSOE recupera su ventaja con respecto al PP que arrojaba la anterior encuesta. Vox y Sumar reducen apenas unas décimas su intención de voto. Vamos con los datos, María Ibáñez.
18: El PSOE mejora en casi 2 puntos en estimación de voto con el 33% con respecto al barómetro de junio. El PP, por su parte, baja 2 puntos. Se sitúa en el 25,1%. Los de Abascal pierden medio punto respecto al mes anterior y conseguiría el 15,3% del voto. La encuesta se ha realizado después del anuncio de Juan Manuel Moreno de pactar con Vox a pesar de sus reticencias. Sumar se deja también 3 décimas, igual que Podemos, y se sitúan en el 6,1% y el 2,5% de los sufragios, respectivamente. Barómetro realizado entre el 1 y el 6 de julio de este año. Es el primero que se hace después de conocerse la condena a 24 años de cárcel del exministro Ábalos por el caso Mascarillas y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil en el marco del caso Leire 10. Por otro lado, la vivienda sigue siendo el principal problema. Así lo considera el 23,3% de los encuestados. Le sigue los problemas políticos en general, tal y como revela el 11% de la muestra. En tercera posición está el gobierno y los partidos.
17: La caída de la verja en Gibraltar ha tenido como acto de colofón las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos desde la línea de la Concepción. En una declaración institucional, el presidente del gobierno ha destacado toda la las facilidades que tendrán ahora los trabajadores transfronterizos. Añade que esto es el inicio de una nueva etapa en la comarca.
19: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. Y en fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
17: Y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez. Se ha dirigido a él asegurando que es un presidente autoritario. Afirma, planteando un ejercicio para no dirigirse a él directamente con estas palabras, que si desconfía de la justicia y si desprecia las mayorías en el Congreso, esto lo convierte en un presidente, dice Feijóo, autoritario. Declaraciones del líder del PP en un acto de su partido en Europa.
20: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
17: Más asuntos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asegura ante el juez que investiga el caso Leire 10 que la conocida como fontanera de Ferraz la llamó para supuestamente darle información útil, aunque ella lo acabó derivando a Santos Cerdán, que en ese momento era el secretario de organización del PSOE. Narbona ratifica en la Audiencia Nacional lo que ya había reconocido públicamente, que sí tuvo contacto con 10. Miguel Ángel Campos.
21: Poco más de 10 minutos ha estado Narbona ante el juez. Ha dicho que se limitó a derivar a Leire a Santos Cerdán cuando la exmilitante le ofreció ayuda cualificada para reconducir los ataques al presidente. A la salida ha manifestado que no sabía de la existencia de una supuesta trama.
22: Lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido, porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes.
21: También han testificado los fiscales Villafañe y López, quienes han ratificado que se reunieron 2 veces con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, que no dieron curso a sus denuncias sobre hidrocarburos, el fiscal Grinda o el coronel Balas por falta de pruebas y que informaron al entonces fiscal general Álvaro García al finalizar la reunión.
17: El Govern admite que el Parque Natural de Collserola en Barcelona seguirá sin fecha de apertura. El conseller de Agricultura del Gobierno catalán asegura en la SER que todavía no se ha terminado el trabajo para eliminar el brote de peste porcina africana, con lo que seguirán, dice, las restricciones. Estamos en Barcelona, Gisela Rodríguez.
23: Dice Óscar Urdech que vienen meses muy importantes para frenar la enfermedad y recuerda que no hay ningún país europeo que haya tardado menos de un año en erradicar el brote.
24: Els tècnics ens diuen que estem en uns mesos molt importants, però que no s'ha acabat.
23: Esto no s'ha acabado, es lo que le dicen los técnicos. El conseller también explica que tampoco antes se había detectado un foco tan cerca de un entorno metropolitano. El brote se detectó hace 8 meses y ha hecho caer las exportaciones de cerdo en un 16%. Se prepara un acuerdo de gobierno para ayudar a las granjas afectadas.
17: Y nos queda el deporte.
13: Mundial 2026, Cadena Ser.
17: Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, Aldo, muy buenas. La selección española ha viajado hoy a Nueva York para preparar allí la segunda final de un mundial en toda su historia. Se metieron anoche, tras ganar 2-0 a Francia, con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y de Pedro Porro. Fue el partido más completo de España en este mundial y por eso hasta Luis de la Fuente está sorprendido.
2: Yo me sorprendo constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro, de un compromiso a otro, de una competición a otra. Margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito. Lo demuestran cada vez, pero lo importante es poner en valor esos valores. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco.
0: Falta poco para que amanezca en Dallas. Hoy toca entrenamiento y viaje y también el precio de las entradas para la final se está disparando. Situamos todo. Antón Meana, cuéntanos, muy buenas.
3: Buenas tardes, la selección española descansa en Dallas, hoy tienen entrenamiento de recuperación y después viaje a Nueva York. El objetivo de la federación es tener el mayor número de entradas posibles para el partido del domingo, pero la FIFA no saca ningún paquete extra de venta, por tanto no podrá haber un viaje masivo de seguidores de nuestro país y recordemos que los precios son dinámicos y de partida no hay entradas más baratas de los 4.500 euros.
0: La final es el domingo a las 9 en Nueva York y España espera al rival que va a salir esta noche del ganador del Inglaterra Argentina, que se juega a las 9 en Atlanta. Y en la previa, Scaloni ha hablado así de España y de su amigo Luis de la Fuente.
4: Y Luis, ¿qué te voy a decir? Contento por él, porque la verdad que se lo merece. Es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado y lo que se ve de él y de su selección es lo que todos queremos, o lo que se ve en la nuestra también. Así que súper contentos, pero en principio bien merecido lo tiene, la verdad.
0: El Inglaterra-España lo contamos desde las 8 en el carrusel deportivo de la cadena SER y volvemos con más información del Mundial a las 2 en hora 14 y a las 3 en SER Deportivos.
13: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
24: Una palabra.
25: Hay palabras que son tan inspiradoras que pueden ser el mejor comienzo de una novela, de un poema, de un relato.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Primer que res, anem a presentar a qui ens acompanya avui en aquesta taula. Raül Llopis, pel Partit Socialista.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut. Tenim a Carles Sant Salvador, de Compromís.
2: Bon dia.
0: A Jordi Reig, del Partit Popular.
3: Hola, bon dia.
0: A Carlos García, de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I a Mari Carmen Paredes, de Guanyar.
5: Molt bon dia.
0: Bueno, primer que res, agrair-vos que s'hagueu desplaçat fins ací, perquè la temperatura al carrer és contundent i és d'agrair que arriesgats com vosaltres iscau al carrer a bueno, així per almenys a trobar un refugi sí. climatològic, no? Bueno, pues anem a parlar precisament de la calor en certa manera, no? Perquè aquesta setmana es compleix un any d'aquest incendi que, bueno, que es va posar a tota la comarca, sobretot a aquesta zona de l'Alcoià, en un serio esglai, perquè es començava un incendi a la localitat d'Ibi. Recordo que era una jornada de moltíssima calor també, com la que estem tenint estos dies. Finalment es van cremar 145 hectàrees, la Font Roja va estar seriament amenaçada, i m'agradaria que com a representants polítics de l'Ajuntament d'Alcoi, que també és un terme que es va veure afectat, bueno, m'agradaria que féreu una anàlisi de l'impacte que es va produir en este incendi, com es va gestionar este succés i, bueno, tot això de cara a futures línies d'actuació. Així que anem a posar en context, Raül, jo crec que vau estar per ahí. Recordes fa un any, més
1: molt
0: o menys?
1: Crec que serà de les coses que m'emportaré que me se quedaran gravades de per vida, perquè la veritat és que recorde que van baixar després de les gestions habituals d'un dia normal, si no recorde mal era divendres.
0: Era un divendres, sí.
1: I van baixar a fer-se la cervesa, que solem fer-se a la plaça de dins, quasi tots els companys som assidus a baixar a fer-se una cerveseta, i la columna de fum era brutal. Es veia des de la plaça de dins una columna de fum. Vam ser avisats automàticament i, bueno, ja vam partir des d'ahir. Vam deixar la cervesa, en vam anar, i la veritat és que assustava moltíssim. I sobretot assustava moltíssim perquè veies la llengua de foc com pujava cap a dins i com es perdia, que era el més preocupant, perquè recorde les primeres consultes van fer en el punt de mando a bombers, ens dient que no es fem la idea en pla la quantitat de conques i barrancs que n'hi havia internament dins de lo que és la part entre Ibi i la Font Roja, la part del Coll. I clar, era una sensació molt agobiant, no? A més, va ser una sensació molt agobiant en el sentit de que inicialment, lògicament, tots els mitjans que n'hi havia en aquests moments es van desplaçar allí, però clar, no tens informació, no saps com va procedint. Automàticament van començar totes les administracions a posar a disposició totes les, pues, tots els mitjans que n'hi havia, perquè vam tindre també una sort, baix el meu punt de vista meu, molt, molt important, que va ser que no n'hi havia ningú incendi en aquests moments, ni fort ni ningú incendi per voltant, i per tant tots els mitjans que n'hi havia a disposició, i en una situació en la que veníem d'estar prou preocupats per altres qüestions, pues, bueno, crec que es van posar totes les piles. Allí es va plantar tot Cristo, van plantar un puesto de mando importantíssim. Jo crec que és dels puestos de mando més grans i actius que he vist jo en una situació d'emergència, i la veritat és que, bueno, es van posar tots mans en feina per tal d'intentar que no col·lapsara, com diuen en aquells moments, perquè quan senties la paraula col·lapsar a la part de dalt del cim era quan el preocupaves, no?
0: Al final van ser, crec que 145 hectàrees en la Font Roja. Raül, alguna mesura?
4: 87.
0: Hem après 187?
4: 187 tinc jo a ser apuntades.
0: Vale, bueno, crec que del parc natural
1: van fer una sèrie d'estimacions un poc, primerament mos anem van donar una quantitat més alta i després anem van donar una més baixa. Suposa sobretot que per les medicions que estem parlant, és a dir, sí, són que terrenys que són complicats de poder medir.
5: Sí, bueno, jo tinc 185.
0: Bueno, o sigui, són que moltes hectàrees,
1: sí,
0: parlant, clar. I sí, també centrant-se en el que és el parc natural de Font Roja, ha passat un any. Raül, hem après alguna cosa de cara a futur? Es planteja alguna acció extraordinària?
1: Bueno, es plantegen moltes coses. la primera cosa que es va fer, recorde que al mes, si no recorde mal, una cosa així de l'incendi, vam tindre un consell de la Font Roja, del Parc Natural de Font Roja, on ja precisament allí es van parlar moltes coses, no? Es van parlar de, sobretot, de les actuacions que s'havien tingut, i gràcies a les actuacions que s'havien fet, com poguen ser els tallafocs, la neteja de diferents línies i camins per part del parc, etcètera, etcètera, va ser el que van determinar la ràpida actuació, no? A banda d'això, també van valorar moltíssim una actuació que vam tindre nosaltres amb la gent, amb operaris municipals, que el que fèiem era pillàvem cubes de aigua des de la part baixa del polideportiu i les pujàvem fins al santuari. En això doblàvem el servei de reomplida de les màquines que ells utilitzaven per a poder bombejar l'aigua fins als punts que estaven. Jo crec que hi van haver diverses actuacions, no? I, des del meu punt de vista, crec que una de les coses més importants que es va plantejar va ser que des del Consell, juntament amb la Universitat d'Alacant, s'apostava per fer un estudi per veure quin era l'impacte i quina anava a ser l'evolució del propi parc com a tal, perquè estem parlant d'un parc molt singular, on hi ha una flora, una fauna molt especial, i que sabíem que o es presuposava que anava a tindre una regeneració prou més forta, prou més ràpida. Bueno, i els científics es van posar mans en feina, no? I la veritat és que després van donar dades que la veritat que eren molt singulars, sobretot en el que estem parlant, en Bore, que estem parlant d'una zona on gràcies a la flora i la fauna que tenim es regenerarà prou més ràpid de lo que podria regenerar-se qualsevol altra zona de pins o arbolat no autòcton.
0: Carles.
2: Sí, bueno, mira, en addició a això, és dir que el parc de la Font Roja és el bosc de carrasca més gran de tot el territori. Aleshores, jo crec que direm que eixa meravella de la fauna i flora que tenim, pues, evidentment hi ha que cuidar-la. I un poc en la mateixa línia, no? Recorde eixa columna de fum de, pues, va durar un parell de dies, no? Que passaves pel pont de Sant Jordi i veies ahí tota eixa columna en la que venia, com si diguem, darrere de la muntanya, perquè ja que dic que vora el 98%, si no m'equivoque, del terreny que es va cremar era del terme municipal d'Ibi, que això no lleva el fet que nosaltres també ens preocuparem per ell. És més, les dues corporacions, tant la d'Ibi com la d'Alcoi, van estar pendent a tota hora, van estar fent faena a tota hora per a veure com evolucionava eixos fronts de línies de foc que anaven avançant o es paraven, els canvis de vent, que això juga un paper molt important per a bé o per a mal, evidentment. I també, bueno, evidentment parlar d'aquest ampli dispositiu ja a nivell de totes les administracions, no? Des de, com ja he dit, les dues municipals, d'Ibi i Alcoi, com fins a la Generalitat, no? Jo crec que en aquest sentit, uns dels dispositius, com ha dit molt bé Raül, molt actiu, que no va parar fins que la cosa no estiguera completament controlada. I, bueno, i això al final és una sort comptar en tots aquests professionals que van fer possible aturar el tan aviat possible, no, eixes llengües de foc que anaven avançant. De fet, com a curiositat, no, i d'aquesta anècdota me'n recordaré, crec que durant prou de temps, en les càmeres de monitoratge que té ACIF, n'hi ha una dalt de tot en el manejador. I me recordo perquè en la pròpia imatge, no sé en quin cantonet, posa la temperatura. Clar, ahir les flames van arribar. Uh-huh. I el pico de temperatura va ser brutal. O sigui, hi havia moments quan ja el foc estava ahir, estava avançant per ahir, que veies la imatge i era tot negre, roig, taronja i groc. No? El negre del fum i els colors propis del foc. Per sort no va arribar a la part d'Ombria, que és ja, pues, ja seria baixar on està el santuari i tal, i on està la major densitat de carrasca de tot el parc, i sí que ha sigut una autèntica desgràcia. Ja va ser prou fa un any, ja va ser prou, però si haguera acabat baixant fins al santuari, pues, haguerem tingut que lamentar la pèrdua d'un gran patrimoni, que per sort, està ahí. De fet, en el que també s'ha comentat de els científics en la regeneració de tot el territori, en notícies que vaig llegir estipulen que la seva regeneració es pot veure entre 10 i 20 anys, més o menys, ja es pot regenerar, que jo crec que és un temps prou bo, no? per a regenerar tota aquesta part, sobretot la part de Solana, no? Que al final, pues, en quant a densitat de vegetació no és tanta com la part d'Ombria, però que podríem tindre ahí altra volta la fixació del sol i que tota la flora, tota la vegetació, pues, tornarà a renaixer. Ja dic, pues, si han estipulat que és entre 10 i 20 anys, pues, meravellós.
0: Jordi.
3: Bueno, pues, en primer lloc, agrair de nou a tots els mitjans que van intervindre en aquella extinció, no? Des de bombers, brigades forestals, servei d'emergència, les forces i cossos de seguretat de l'Estat i, com no, els nostres estimats voluntaris d'ACIF, no? A totes les persones que van estar allí treballant, pues, de nou el nostre infinit agraïment, perquè la veritat és que quan es van desplaçar allí i veiem la columna de fum, pues, tots van tindre segur pensaments que la nostra estimada Font Roja, pues, anava a patir, no? Jo recordo estar la vespre del divendres en el puesto de mando avançat i dona una tranquil·litat, de veritat, veure com treballa aquesta gent. O sea, és que es veus treballar, és una màquina perfecta, és un engranatge, o sea, brutal. Te'ls veus allí, munten tots els seus dispositius. És que estàvem més nerviosos, jo crec, que no, la gent que estàvem allí, que ells estan allí, no, tranquilos, esto ahora tal, esto ahora vamos... És increïble veure treballar aquesta gent i agrair-los de nou tota la tasca que van fer. Com bé s'ha dit, pues, bueno, ara una volta que ja ha passat l'incendi, pues, crec que allí el que hi ha que fer és deixar els tècnics i els que realment saben el que hi ha que fer. No, és que sempre, després d'un incendi sempre que no, hi ha que replantar, no sé quantos, o sea, hem estat llegint per sempre esta setmana declaracions del director del Parc Natural, que, com ve a dir Carles, diu que en 15-20 anys tindrem allò igual que estava, que deixem que per sort tenim molta carrasca i molta flora que ella mateixa es regenera i no hi ha que intervindre, hi ha que deixar que la naturalesa duga el seu camí, aprendre dels possibles errors que vam tindre, demanar a la gent, no oblidem per què es va crear aquest incendi, demanar a la gent en aquests dies màxima precaució, o sea, tenim que tindre molt, molt, molt de cuidado en el nostre entorn, pues, a part de la calor que està fent, pues, estem en unes condicions de sequera, en unes condicions de que el bosc està com està, i hi ha que demanar a la gent màxima precaució. I jo sempre que tinc l'oportunitat d'estar en un mitjà de comunicació o en qualsevol puesto, dic el mateix, recordar a la gent un número, 112, en el moment de que vesgan qualsevol columna de fum, qualsevol indici d'un incendi, tocar, perquè quan antes els mitjans actuen, pues antes podrem parar els incendis.
0: Carlos.
4: Bueno, yo recuerdo bien aquel día, lo recuerdo, pero muy bien, con el susto que nos llevamos todos. Yo recuerdo que normalmente aparco el coche en la Virgen María, allí abajo, y ya bajando hacia el coche ya olíamos a humo y digo, aquí pasa algo. Y cuando llegamos al aparcamiento, cuando ya se ve el puente San Jorge, vemos la parte de la Fuente Roja con una columna de humo tremenda. Nos quedamos asustados porque es una cosa que nos tememos siempre, porque decimos, el día que se pegue fuego la Fuente Roja, es que yo no sé qué va a pasar. Por suerte, gracias a los bomberos, a Protección Civil, a CIF, que, como ha dicho Jordi, es una máquina perfectamente engrasada, y gracias a ellos el incendio se pudo, aunque era un incendio bastante complicado, se pudo apagar en 2 o 3 días. Ese incendio creo que tuvo un total de empezó en Ibi, y tuvo un total de 187 hectáreas más o menos, pero va en torno a 160, 180 hectáreas lo que se quemó. Y lo que decimos nosotros es lo de siempre, los incendios no se apagan en verano, los incendios se apagan en invierno. No se apagan en verano, quiero decir que los incendios básicamente se prepara para que no se incendien los montes en invierno, que es cuando se tienen que hacer las labores de limpieza de matorrales, limpieza de sotobosque y todo esto. Este fuego se inició en San Pascual, en la zona de Ibi. Desgraciadamente, parece ser que un hombre de mediana edad, por culpa de unas cenizas que dejó en esa zona, se empezó a provocar el incendio. Yo estoy seguro que ese hombre no sabía que eso iba a pasar. Pero lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado, y más sobre todo estos días que hace tanto calor, cuando vamos al monte, o cuando vamos al bosque, o cuando hacemos cualquier actividad en la casita, en cualquier masía, que tengamos mucho cuidado en lo que hacemos. Que una simple dejada de cenizas que creemos que están apagadas, pues que eso puede provocar un incendio. Por suerte, el bosque tuvo un 3,4%, según lo que dicen los expertos, un 3,4% sufrió de daños severos. El resto fueron daños, pero que gracias a las características de lo que es la Fuente Roja y la vegetación que tiene, como ha dicho Jordi, lo ha dicho Jordi, y que es una parte del bosque que la regeneración puede estar perfectamente otra vez como estaba en torno a los 10 o 20 años. Lo que quiero incidir muy bien es en la limpieza de, cuando he dicho que los incendios se apagan en invierno, en la limpieza de los montes, porque vemos, yo suelo ir al campo de vez en cuando, y vemos, por ejemplo, en la Fuente Roja, sino en San Antonio, vemos en el Preventorio, que hay mucha rama seca. Hay mucha rama seca y los bosques no se limpian como se deberían de limpiar, y eso creo que haría mucho bien para que cualquier chispa, cualquier botella rota, cualquier indicio de incendio no provocara lo que provoca. Y luego también lo que tengo que decir es que la ganadería extensiva hace mucho bien, eso hay que potenciarlo. Porque la ganadería lo que hace es limpiar los bosques, limpiar los sotobosques, limpiar las partes bajas del bosque, que es lo que provocan que las llamas puedan ascender hacia las copas de los árboles. Y bueno, yo creo que básicamente...
0: Mari Carmen.
5: Bé, lo que ens ha demostrat l'incendi este de la Font Roja és que una imprudència pues, pot passar lo que va passar. I sí, naturalment, tota la gent té que tindre consciència de la prevenció i... no es pot fer foc en estiu, ni en casetes, ni en on hi ha massa forestal. Tota aquesta informació es té que donar. Jo, a mi em consta que en les urbanitzacions, per exemple, està donant-se, estan fent-se cursos, a més, en les associacions de les urbanitzacions i de més. I nosaltres també volem agrair al personal que va intervindre i que intervé normalment en aquestes situacions. Però, a més d'agrair-los, la seva inconmensurable feina, a més d'agrair-los aquesta feina, el que n'hi ha que fer és realment polítiques que afavorisquen que aquestes persones, a més de fer aquesta feina tan bona que fan, tinguin els mitjans i tinguin el personal suficient com per a desenvolupar-la, i que no tinguem que dir, com bé ha dit Raül, que teníem sort de que no n'hi haven altres incendis, perquè és molt important. Resulta que si anem retallant, com s'està retallant des de la conselleria en personal, el que tenim és un problema sumat, perquè en el temps que estem van haver segurament molts incendis i anem a tindre molts problemes perquè el personal es té que dividir. Aleshores, n'hi ha que donar l'enhorabona i n'hi ha que dotar. I no només es queixen els bombers i els bombers forestals de falta de material, es queixen de falta de personal. No només ara en estiu, que és quan més falta sembla que fa, sinó en hivern, que com bé diem, els incendis millor si es controlen en hivern, perquè treballen, per exemple, en gestionar els boscos perquè no acumulen massa vegetació seca, recuperant camps abandonats i afavorint la ramaderia extensiva, mantindre franges de seguretat, O sigui, una sèrie de coses que no estan donant-se. Cal recordar, jo per exemple fa 3 setmanes en una comissió informativa vaig dir que no és normal les carreteres com les tenim. Només cal agarrar el cotxe, pujar cap a Banyeres, cap a Ontinyent, cap al Preventori i veure que els marges de les carreteres tenen unes mates d'herbes de més d'un metro i pico. Una xispa, un cigarro que la gent no és conscient de lo que fa, un cigarro que es tira a la cuneta i se n'anem, és que se n'anem. Aleshores, hem de cuidar el nostre patrimoni, però per a cuidar el nostre patrimoni hem de treballar durant tot l'any per ell. Hem de tindre-ho net, hem de tindre els dispositius necessaris, el personal necessari. El Partit Popular i Vox, quan va estar en el govern, van llevar la unitat valenciana d'emergència.
3: Que no tenia ningú.
5: Que no tenia ningú.
3: Bueno, era pues, altre xiringuito vostre.
5: Val, no, jo no tinc cap xiringuito. Això
3: del botànic,
5: assegurar.
3: Del botànic. Val?
5: Vale. Pues el botànic, el que tu vulguis. Si no tenia gent, haver-lo dotat. El que passa és que s'ha llevat la unitat valenciana d'emergència.
3: Que ja està la UME.
5: I no, la UME és a nivell nacional i són els militars.
4: Això són duplicitats.
5: Val, duplicitats, clar que sí. Però quan fan falta... no les tenim a l'abast. És que és molt fàcil agarrar i llevar esta unitat i donar els diners al Toro de Lídia de Madrid. Però, que això no és un xiringuito, però després retallar en personal, en material, i vindre així i dir, Carlos, que és que necessitem en hivern netejar les serres.
4: Clar que sí.
5: Pues vale, pues poseu personal.
4: Però si vosaltres no estem governant, collons.
5: Esteu cogovernant.
4: No,
5: i esteu
4: no
5: donant
4: ni
5: moltes no estem, directrius no estem, al Partit no estem, Popular.
4: No,
5: ara no s'amaguem
4: no
5: així.
4: No, estem, no estem en el
0: deixem
4: govern.
0: Deixem acabar a Mari Carmen. I després
5: aleshores, jo considero que tenim que mirar cap al futur, clar que sí. I per a mirar cap al futur, tots units, tots, hem de mirar no només de donar les gràcies, sinó de posar el pressupost necessari, perquè això no és ninguna broma. Cada volta tindrem més calor, tindrem més desgràcies, perquè el clima està canviant, per molt que alguns inventen una altra història, i hem de remar tots en la mateixa direcció, perquè tots anem a patir incendis, canvis climàtics com el tema de la Dana, i necessitem reforçar els mitjans que ens asseguren que tot funcione bé.
4: Bueno, quan Vox esté governant, no metes en cara el que quieras, però mentre tant...
0: Tinc que fer una pausa, Carlos.
5: Tiraré quan jo crea oportú.
0: Anem a respirar, tinc que fer una pausa i continuem.
6: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
7: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
0: Continuem la tertúlia amb els polítics, amb Raül Llopis, Carles San Salvador, Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Estem parlant de l'incendi que fa un any va afectar a la Fontroja. S'han dit una sèrie de coses. Sé que voleu contestar, perquè n'hi ha qüestions que n'hi han hagut al·lusions, però també m'agradaria que centrareu esta segon part en el que va ser l'origen. S'ha comentat així que va ser una imprudència, va haver una persona identificada, una comunitat religiosa. No sé, Raül, si des de l'Ajuntament es va produir alguna personació,
1: no.
0: Algú, com està el cas, i bueno, si s'han demanat danys perquè s'ha produït un mal, es va produir una inversió en aquesta gent que va treballar, això té un cost i algú tindrà que pagar per això.
1: Nosaltres des de l'Ajuntament no s'han personat ni estem en la causa. De totes formes, vull dir, al final, imagina, suposa que sent terme municipal d'Ibi, la major part, possiblement, si s'han personat, s'haurà personat Ibi. A mi em resulta molt sorprenent, crec que igual que li resultarà molta part de la ciutadania, no? Que aquesta setmana hem rebut les notícies, no? De que estàvem prenent prenent declaracions a la persona que havia un any després. Imaginem-se com va la justícia per unes coses, per altres, va rapidíssima, vull dir, ahir ho deixa, val? Jo em sorprèn moltíssim que ara a aquesta altura estiguin fent això, quan jo el que penso és que se li hauria d'haver pres declaracions automàticament, veure què és el que havia passat i no deixar un any. I ho dic perquè pense que la ciutadania pensarà absolutament el mateix. Respecte, i pillant un poc el fil de lo que s'ha parlat per part de tots, jo crec que així, olvidem-se ja de xiringuitos, de històries, això és una cosa de, crec que és una qüestió d'estat, de tots, i de creure-se-ho de veritat.
3: Correcte.
1: Perquè per a començar, aquest tòpic que ja que l'hem gastat tots, perquè jo el primer que el gastava, de los incendios se apagan en invierno.
3: Mentira.
1: Ni hay invierno ni hay verano ahora. Vull dir, ara ja és, pot pegar-se foc en qualsevol moment, necessitem tindre duplicitats, per lo que parlaves tu, perquè no duplicitats en totes les administracions, i tots devem de fer la feina que tenim que fer, exigir que n'hi hagin la màxima de personal possible en la seua millor, en les seues millors condicions materials i tot el tema per a poder fer la seua feina. I qüestió que estem parlant, jo crec que és molt important, ho hem comentat així al final, lo del tema de la UME, jo em vaig quedar sorprès, perquè quan va néixer la UME allí mos van dir, senyor alcalde de Ibi, senyor alcalde d'Alcoi, a les 2 de la mañana va el fuego a pararse en la cima de el menejador, i va ser aixina. A les 2 del matí el van parar allà. Gràcies a ells i gràcies a tots els professionals que estaven treballant, però ho vinc a dir per la garantia que és tindre personal i qualificat.
3: Correcte.
1: I això és una aposta importantíssima de totes les administracions.
3: Correcte.
1: I si no s'ho creem i apostem per això, doncs anem a anar molt mal en la nostra ciutat i en la resta de ciutats.
4: Jo suscribo el 100% de lo que dices, però deberás de reconocer, Raúl, que los incendios, cuando se tienen que preparar y cuando se tienen que prevenir, es en invierno, cuando la temperatura es más agradable.
1: Tornem a lo que estem parlant, crec que quasi tots, si tingueren personal que a lo millor per estiu estaguera fent l'apagat d'incendis en el cas de que n'hi hagin, i durant tot l'any, en volta de tirar-los al carrer, es pillarem i es mantingueren més contractes i poguerem fer neteja, pues a lo millor tendríem molt més. I per altra banda, també contestate que són moltíssimes les propietats privades en el monte,
4: sí,
1: que tenen el compromís i l'obligació de netejar-se les seues parcel·les,
4: i no ho fan.
1: Però l'Ajuntament està sempre, perquè reclama, es demana, es fa de tot.
4: I si té que multar, que multe.
1: Molt bé, però això ho fem.
0: De
1: però el que no podem fer...
0: Crec que va començar en una propietat particular.
1: Clar,
0: una propietat,
3: sí, correcte. Mireu,
0: Jordi,
3: el 40% de la Font Roja, n'hi ha que recordar als nostres oients, que és de terreny, és privat. Vale? O sigui, això per primera. Després, coincidisc en el que està dient Raúl. Això és qüestió de totes les administracions. Entre la Diputació i la Generalitat, enguany van a posar 300 milions d'euros. És el pressupost més elevat en matèria de contraincendis. És prou? Pues possiblement no, perquè possiblement cada volta els incendis són més perjudicials, més grans i més de tot. Per què? Perquè aquesta inacció que hem tingut els últims anys amb la naturalesa en el nostre entorn ha fet que el nostre entorn estiga com estiga, i tu quan estàs en un puesto de mando d'això avançat i veus les flames com són, pues, el preocupa, no? O sigui, qüestió de tots, tots a una, i intentar que els mitjans siguin els millors. Jo vaig a posar un exemple. Ajuntament de Vall d'Uixó, vale? Governat, tripartit, PSOE, Compromís, Esquerra Unida. Perquè com sempre diuen lo dels bous, saps quin és el poble en Castelló que més festejos fa de bous? Vall d'Uixó.
5: No, me'n dona igual.
3: No, és que si estàs en els bous, doncs bous.
0: No, és que no, bous, no, allí és dos minuts.
3: Allí és bous. No, i ho dic també perquè aquest ajuntament ara mateix acaba de contratar a 91 persones del paro per a netejar el seu entorn. Pues, bueno, pues apliqueu el cuento també, sí, perquè això és de totes les administracions, local, provincial, autonòmica i estatal. Jo l'únic que demane és a tots màxima precaució i a totes les administracions que posem els màxims dispositius per a que quan passi una cosa d'estes, lo abans possible es talli.
0: Carles, sí, o Mari Carmen.
5: Jo voldria dir que sí, que té raó que les administracions, torna a repetir, Diputació encara no ha netejat les carreteres.
3: L'Ajuntament, la carretera del Preventori tampoc.
5: Ala, pues nada, pues anem a tirar set.
3: És que no, és que sí. Tu sempre critiques els mateixos.
5: No, jo no critico els mateixos. Sí. De fet, en la mateixa comissió vaig dir que sí, que realment...
1: La crítica, si la té que fer el govern, també la fa.
5: I la fa, home. Això, este Raúl, ho té claríssim. El problema... segons els sindicats de bombers, enguany 13 milions menys d'euros destinats a contratació de bombers forestals. Però, clar, és molt fàcil dir, és que hem posat 300, però no parlem de lo que hem retallat durant l'hivern i de més. I jo no ho faig en una crítica destructiva. Estic parlant de que hem de mirar si de veres tu creus i els teus creuen que és el que s'ha de fer, pues plasmeu-ho en els pressupostos, perquè realment enguany bombers forestals no han hagut
3: 4.400 operaris, sí, més que mai,
5: sí, clar que sí, i per això s'han queixat, perquè han estat
3: es queixen perquè en volen més, correcte, i és que en volen més.
4: Els sindicats, com sempre.
5: Carles. Com sempre, sindicats, sí.
2: A veure, crec que s'ha dit de tot, una cosa està clara, no? Que
1: en este...
2: Òbviament, no? Una cosa està clara, és que tots ens hem de preocupar, ja no sols nosaltres, sinó totes les administracions en el màxim possible per a dotar i reforçar. Vull recordar una cosa, i és que farà un parell de plenaris, van presentar una moció treballada juntament amb bombers forestals sobre este tema, i tots van votar a favor, a excepció de Vox.
1: Yeah. Correcte.
2: A excepció de Vox, tenia que dir-ho, evidentment. Però bueno, jo crec que això reflexa eixa...
3: Per cert, algo fonamental per la Font Roja, com és un depòsit d'aigua en el Pla de la Mina.
2: En el Pla de la Mina, o la revisió i la restauració de pistes forestals, perquè sí que van veure eixa mancança d'accedir a llocs, i ja ho ha dit, crec que Raúl al principi, no?, que hi havia llocs pràcticament inaccessibles per la geografia, no?, del territori. Aleshores, jo crec que en aquest sentit, i crec que el reflexe de la votació d'aquesta moció deixa clar que tots ens preocupem per el nostre entorn, que tenim que treballar...
5: O quasi tots.
2: Bueno, sí, és de veres, quasi tots. Tenim que treballar en aquest sentit, i així ja no valen les excuses de... Primer lleve, després posa més, mira, anem posant més, o l'altre la seque, o la pedra per l'altre... No, o sigui, així al final és sentar-se i funcionar com aquest dispositiu que van muntar fa un any, tots els mitjans, coordinació.
0: Molt ràpid, Carlos, no t'intes, no m'encengues la...
4: És molt ràpid, és que per al·lusions.
0: No, però mira, és que no...
4: Mira, en la sessió de
0: No dona temps. No dona temps, Carlos, és que ja
1: ho expliques després.
2: Exacte.
4: Bueno, no, però és que vull que s'entere tota la gent.
0: Bueno, jo vos agraïm.
4: Perquè no és culpa nostra.
0: Raúl Llopis, Carles Sant Salvador, Jordi Reig, Carlos García i Mari Carmen Paredes, és que arriben les notícies.
5: I sort que no passa res, va?
8: La una en Canarias.
9: Pues ayer una locura, la verdad, con toda la familia, los amigos ahí, todos juntos, gritando, saltando.
10: Con mucha emoción, como siempre.
11: Celebrando la tope.
12: A pesar de que era un día de diario, un día laborable, la calle se llenó y parecía un sábado por la noche de las mejores ocasiones, todo lleno. Yo lo celebré aquí, pues lo celebré con un colombiano que no lo conocía de nada.
9: Con mi familia ahí, todos gritando, bueno, bailando un poco.
13: Creo que lo vamos a conseguir.
14: España va a ganar la segunda estrella.
15: Es la sensación que compartimos un poco todos unas horas después. Esas son risa de medio lado que nos lleva saliendo toda la mañana casi cada vez que cruzamos alguna mirada con alguien y pensamos qué partido volvemos a estar en la final de un mundial.
8: Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La selección española se despierta a esta hora en Dallas para poner rumbo en las próximas horas a Nueva York, donde se va a jugar el domingo esa segunda estrella. No se ha hablado otra cosa desde anoche. Miles y miles de españoles han alargado la celebración esta madrugada después de un partidazo en el que, como apuntan esta mañana las portadas de medio mundo, España consiguió anular a Francia con una exhibición táctica que nos vuelve a meter 16 años después en la final del Mundial. Nos vamos hasta Dallas. Antón Meana, muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, Líbana? Muy buenas. Las 7 de la mañana y amanece con una sonrisa el hotel de la selección aquí en Dallas. Y lo que más les emociona es precisamente esto, los sonidos de la gente, las imágenes de las plazas de España. Saber que tienen a un país en la calle y que están a 90 minutos de ser leyenda, como lo fueron Casillas, Iniesta o Xavi en el año 2010. Como dices, el equipo está todavía aquí en Dallas, tienen hoy entrenamiento de recuperación y esta misma noche viajan a Nueva York para instalarse en Nueva York y vivir allí la previa de la gran final del próximo domingo.
15: Desde Francia hasta Argentina, Alemania o Reino Unido se rinden a la selección con portadas, titulares y frases como impotentes ante la roja, que ya espera rival en la final. Este va a salir esta noche del Inglaterra-Argentina, otro partido de fútbol que es mucho más que eso y que contaremos en Carrusel a partir de las 8 de la tarde. En unos minutos repasamos todo lo que han dado de sí estas últimas horas y le tomamos el pulso a la afición española en un miércoles en el que el gobierno insiste en cuestionar a la justicia después de la condena de 9 años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez. Es el ministro Óscar Puente hace unos minutos con nuestros compañeros de Radio Valladolid.
11: Estamos viendo una justicia claramente de dos velocidades, una justicia con una cojera hacia la derecha tremenda y una justicia que desde mi punto de vista pues está asumiendo un rol político ante la incapacidad de quien tiene que asumir lo que es el Partido Popular. Si el Partido Popular quiere gobernar, lo que tiene que hacer es demostrar liderazgo, demostrar proyecto y convencer a la ciudadanía de que es lo que conviene para el futuro de nuestro país. Y si no es capaz de hacerlo, pues sinceramente creo que el rol del Poder Judicial no es ayudarle.
15: Un cuestionamiento que ha aprovechado Alberto Núñez Feijóo para volver a llamar autoritario al Ejecutivo. Ha sido en Madrid, en la inauguración del foro en el que el PP europeo celebra su 50 aniversario.
13: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
15: Esta mañana hemos conocido el primer CIS tras la condena, entre otros, de José Luis Ábalos. Pese a ello, según el barómetro, el PSOE mejora casi 2 puntos en estimación de voto, obtiene un 33% y se los quita el PP, que se sitúa por encima del 25%. Aunque donde ha sido histórica la mañana es en el campo de Gibraltar.
16: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. Y en fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
15: Así ha valorado el acuerdo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha asistido esta mañana al acto simbólico de demolición de la verja que separa el Peñón de la línea de la Concepción. Desde hoy se acaban los controles, se puede pasar libremente, lo que va a facilitar y mucho las cosas a trabajadores transfronterizos como Momo, que nos ha contado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco las dificultades que ha pasado todos estos años.
17: A nivel laboral, será una alegría porque cuando uno terminaba su horario laboral, bien a las 4 de la tarde o sobre más o menos sobre esa hora, luego te encontraba que cuando cogía la curva del túnel, te encontraba que había 3 horas más para llegar a tu casa. Entonces, la jornada laboral no eran 8 horas, eran 12.
15: Es un acuerdo que les favorece sobre todo a ellos, a los trabajadores, a los que escucharemos a partir de las 2:30. Y hoy vuelven a subir mucho las temperaturas y hay que tener cuidado con el calor, sobre todo al este del país. Desde hace una hora, el litoral valenciano y Zaragoza han entrado en aviso rojo por altas temperaturas. Nuria Seró.
18: Hola, muy buenas tardes. Hoy el calor es extremo en el este peninsular y en Baleares. Atención, que está activado el aviso rojo tanto en la ribera del Ebro de Zaragoza como también en el litoral de Valencia. En Valencia ya se han alcanzado los 38 grados en el aeropuerto. Ha cambiado la dirección del viento, es de componente marítima, así que será difícil que las temperaturas vayan subiendo. Mucha atención, que en el este peninsular hoy esperamos chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, especialmente entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, región de Murcia, tormentas acompañadas de granizo, incluso algún reventón cálido. Mucha atención. Por otro lado, el ambiente es mucho más suave en el Cantábrico Oriental y de hecho allí esperamos precipitaciones.
15: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández y con Miguel Hijosa y Juan Carlos Fernández en la técnica, comenzamos. Son las 2 y casi 6 minutos.
8: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
19: porque ya no tienes tantas ganas de poder hacer las cosas.
20: Durmiendo un poco menos.
21: Intento salir solo para lo justo y necesario.
19: Lo estamos pasando muy mal.
22: Con aire acondicionado y saliendo poco y tomando poco el sol.
21: Es que sales a la calle y ya a la mínima estás sudando, o sea, es fastidiado, cada dos por tres duchándose.
23: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así estamos viviendo el punto álgido de esta cuarta ola de calor. En las próximas horas va a llegar lo peor, con temperaturas de 40 grados o por encima, con tormentas en el interior y con el riesgo de incendios disparado. Un rosario de actividades suspendidas por estas altas temperaturas y una preocupación evidente, lo ha señalado hoy la ministra Sara Hagesen, que está en Valencia, por la temperatura del mar que sigue subiendo.
8: Hora 14, Comunidad Valenciana.
23: Adrián Sánchez, buenas tardes.
24: Buenas tardes, Ana.
23: Y es que el de hoy, según AEMET, venía alertando, es un día muy adverso, no solo por ese calor intenso y generalizado, sino también por otros fenómenos que vienen aparejados en esta ocasión, como tormentas secas, reventones térmicos o rachas muy fuertes de viento de corta duración.
24: AEMET ha activado desde este mediodía y hasta medianoche el aviso rojo, que significa peligro extraordinario, en el litoral de la provincia de Valencia por temperaturas máximas que pueden superar los 42 grados. El aviso naranja está activado en el interior de Valencia por máximas en el interior y litoral de Alicante y el interior sur de Castellón. Eso significa en todas esas zonas que hay peligro importante por temperaturas máximas. También activado el aviso amarillo por tormentas con rachas de viento.